0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: 3 d'octubre, la tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda, amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres, amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, zona esportiva municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials.
2: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
3: Quin Volkswagen encaixa amb tu? Un Polo per moure't cada dia? Un T-Roc per anar una mica més enllà? O un Tiguan per tenir espai per tot? A Volkswagen Mercamotor Tortosa t'ajudem a trobar-lo segons el teu pressupost. Polo des de 150 a 250 euros al mes. I T-Roc, Taigo, Tayron i altres models des de 350 a 450 euros al mes. Tu explica'ns què necessites. Nosaltres busquem el Volkswagen ideal per tu. Volkswagen Mercamotor Tortosa.
4: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
5: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
4: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
5: Tot el que imagines al millor preu.
4: Vic Magmajor.
5: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor, partida Sant Bernabé Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
3: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: Molt bon dia, són quasi 4 els minuts que passen del matí. Comencem avui amb Beautiful Things. Comencem així el dia, comencem així el de bon matí i estarem amb tu fins les 9 i mitja. I avui pues, parlarem de diverses coses, perquè mira, per exemple, aquest cap de setmana se celebra la gala dels jocs tradicionals aquí a Terres de l'Ebre, concretament a Sant Jaume d'Enveja, bueno, entre Poble Nou i Sant Jaume d'Enveja. Això serà aquest cap de setmana i avui en parlarem amb el president de la Federació de Jocs Tradicionals. També ens posarem al dia, ho farem amb els titulars en portada i també amb l'informatiu amb Andrea Maqueda. Tindrem resultats de sortejos, la cançó en català del dia, repassa l'agenda de la setmana i la millor música. Això de la millor música, jo ja no sé ni per què ho dic, perquè estan a Imagina Ràdio, crec que és algo indiscutible, algo que ja saps quan sintonitzes la 103.9 o imaginaradio.cat, però bueno, sigui com sigui, jo t'ho recordo, que per anar això estic. I res, mira, que són quasi les 8 i 5, que ja seria hora de començar, així que si t'acabes d'incorporar, pues molt bon dia.
1: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
0: I de seguida recordarem el Joyride de Roxette, però abans... Escoltem a Los Rodríguez, la cançó Palabras Más, Palabras Menos.

notícies, actualitat, bona companyia, companyia i la millor música per sentir-se bé.

0: ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
1: Imagina. Imagina Ràdio. De bon matí. Hello.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretiques. Socis, a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
2: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
3: A mi m'he de donar per ser molt fort.
4: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
5: Rossend Margalef, la mel de casa.
6: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball. I l'ordinador...
7: Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo. 977-44-67-17. Altercom 21. Tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
0: Imagina Radio. De

0: 7 minuts del matí i ara pues seria, jo diria que seria bon moment per a posar-nos al dia, no?
1: De bon matí, Imagina Ràdio.
0: I ens posem al dia fent una ullada als titulars en portada d'avui dijous, dia 24 de setembre de 2026, que per cert avui és el dia de la Mercè. Aquí no és festiu, però podríem fer-lo. A mi no em sabria cap greu, la veritat. Però bueno, és igual la qüestió que estem aquí amb tu i començant el dia i comencem aquest repàs amb la portada del diari Ara. Diu que Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudita. L'expresident espanyol demana a les autoritats de l'Aràbia Saudita que certifiquin que són un present de l'any 2007. El socialista aclareix que aquestes joies representen el 90% del valor de les peces requisades al seu despatx. Un altre tema, diu el president espanyol Pedro Sánchez, va mantenir ahir una trobada amb l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, i entre altres declaracions, diu, els poderosos ens tenen por. Més coses, l'Iran replica a Trump desafiant-lo també des del faristol de l'ONU. Diu, no abaixarem el cap. Més caos, a Rodalies es disparen els robatoris de coure. Recerca periodística sobre safaris humans a Sarajevo, un tema del que se n'està parlant ara molt, un tema interessant. I seguim ara amb la portada de La Vanguardia, més temes a La Vanguardia. Diu, el Tribunal Constitucional creu que el Suprem va incomplir la Constitució interpretant l'amnistia. La majoria del Tribunal creu que el Tribunal Suprem va vulnerar tres articles de la Carta Magna que va impedir aplicar la mesura als líders independentistes. Un altre tema important i que està commovent el país, tal com diu el titular, diu, el cas de la Mari Carmen commou el país. També el tenim a la portada de La Vanguardia, il·lustrat amb la foto del desnonament de mentre traien aquesta senyora de casa seva. Diu, la Mari Carmen, una dona de 87 anys que ahir va ser desallotjada de l'habitatge de Madrid on ha residit durant 7 dècades perquè no pot assumir la pujada del lloguer de 500 a 2.650 euros. Es va convertir en un símbol de la crisi habitacional. El desnonament judicial va provocar protestes i va saltar a la política, on els partits es van retreure la falta de mesures eficaces. Més coses, la parella de l'arquitecte Joan Pere detinguda per la seva mort. Mamdani elogia el model econòmic espanyol i, d'altra banda, Sánchez culpa Ayuso de la tragèdia social del desnonament, del tema que parlàvem ara fa un moment de la senyora Mari Carmen. Més coses, anem ara a les portades territorials. A Tarragona, el diari Més, Reus guanyarà un bloc de pisos protegits al centre de la ciutat. L'Ajuntament i l'Agència de l'Habitatge signaran un conveni per construir una quinzena de llars per a situacions d'emergència social al carrer de Vallroquetes. Salou licita d'urgència les obres de la llar d'infants Cavallet de Mar. Visca Santa Tecla és un altre dels titulars a la portada del diari Més. Diu, els carrers van bullir amb milers de persones que van gaudir del dia gran de la festa major de la ciutat. Anem ara a la portada del diari Segre a nivell territorial. Com estem ara, pues, parlem de Lleida. Diu, Esquerra Republicana força la retirada del topònim Lérida de la senyalització de carrers. La proposició no de llei, impulsada per la diputada per Lleida, Inés Granollers, tira endavant amb l'aval de tots els grups tret del PP i Vox. Les protestes de docents posen en risc les places de pràctiques per a futurs mestres. Illa admet errors inacceptables en les PISA. UP reclama, Unió de Pagesos reclama ajuts directes de fins a 17.000 euros per explotació. També es parla sobre la prohibició del burca, que tirarà endavant amb els vots de PSC, Junts i Vox. Més coses, Alcarràs i Alfarràs asseguren rutes escolars per prevenir atropellaments. Detinguda la parella d'un arquitecte que va morir a Aran. I d'altra banda, diu, el Museu del Prado floreix a CaixaForum. La botànica en l'art amb algunes obres inèdites es podrà veure a Lleida fins al mes de gener. I acabem ara parlant d'esports. A la portada de l'esport, diu, Rafinha, 34.000 quilòmetres, diu el titular, diu el brasiler de la tornada de la volta al món per una gira de 3 amistosos sense al·licient, 2 davant d'Austràlia i 1 davant de la Índia a Calcuta. El president, que preocupa, en les seves 2 últimes cites amb Brasil van acabar amb lesió davant de França al març i davant d'Haití al Mundial. També es fa referència a l'entrevista que ha concedit en exclusiva a l'Esport Xavi com a seleccionador neerlandès davant del seu debut contra Alemanya, que serà avui a les 8:45 del vespre. Diu Hansi Flick ho està fent molt bé, diu en declaracions. També es parla de la Champions League, on les jugadores del Barça guanyen davant del París Futbol Club per 5-2. Diu, s'estrenen a la Champions amb una golejada al París. També es parla sobre el Mundial Sub-20, també en futbol, en Lliga Femenina. Diu, Espanya a la final del Mundial contra Corea del Nord, quedant 0-2 a favor d'Espanya.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.

0: Marrastrero, de Bon Matí. Imagina Radio. Imagina.
1: I de seguida, en dos minuts, ja la tenim preparada per aquí. Andrea Maqueda per a l'informatiu. En dos minuts anirem a això, pues, a l'informatiu. Però abans escoltem a Miles Smith.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Com dèiem fa un moment, anem a l'informatiu, que són ja les 8:30 i donem la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Imma.
2: L'aldea del Tebre i la Ràpita posen a prova un sistema per perfeccionar l'alerta i la resposta de l'emergència climàtica.
3: Es tracta d'Argo City, desenvolupat per l'empresa Heights, responsable del sistema Argos amb què treballa el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. L'eina permetrà desplegar i perfeccionar els documents de protecció civil municipals de cada localitat, vincular cada situació de risc a actuacions concretes i alerta de temporals violents amb una antelació de 10 dies a 2 hores. La contractació l'ha fet la Mancomunitat Delta Gestió i és una eina pionera a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.
2: L'Hospital Comarcal d'Amposta i l'Associació Trencaclosques uneixen esforços per adaptar l'atenció als infants i joves amb trastorn de l'espectre autista.
3: L'acord permetrà impulsar diferents actuacions adaptades a les necessitats detectades, com la incorporació de pictogrames i altres recursos visuals als espais de l'hospital. Este material pot ajudar els infants amb TEA a anticipar les visites i exploracions mèdiques i reduir l'ansietat davant l'entorn sanitari. A més, la col·laboració també busca avançar cap a una atenció més accessible, comprensible i confortable per als infants i les seues famílies.
2: I en agenda, les nits de Tírica tornen a Alcanar amb 4 dies de música, patrimoni i gastronomia.
3: Des d'avui i fins al 27 de setembre, la Moleta del Remei acollirà la nova edició del festival. Divendres i dissabte concentrarà en bona part de la programació amb música experimental i electrònica, dansa, poesia, performance i instal·lacions visuals i sonores. Una de les novetats arriba el dissabte amb gourmet Tírica, amb productes locals, vins, vermut i un tast de vins en àmfora. El programa també inclourà tallers i activitats infantils i es tancarà diumenge amb una visita teatralitzada al jaciment, una conferència sobre les darreres troballes de Sant Jaume d'Alcanar i la presentació del llibre d'Alfredo Pérez, Tíric, el príncep i l'Ercabó.
4: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
5: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
6: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
6: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
7: És temps de tardor. Cíntia Jardineria us ofereix el temps.
2: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, que no acaben de baixar del tot, eh?
3: No.
2: Com ho tindrem avui? A veure, conta-mos.
3: Pues avui dijous ens despertem amb un cel serè que es mantindrà durant la jornada, tot i que pot aparèixer algun núvol prim puntual. Les temperatures es mantindran. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 29, 32, 33 i 34 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, doncs Andrea, moltes gràcies. Ens trobem en un ratet, exactament a les 9. Vaja.
3: Fins després.
7: Setembre és el mes del tractament per la processionària del pi i a Cíntia Jardineria ho fem amb endoteràpia, un sistema que acaba amb la processionària des del cor del pi, perquè anar al focus del problema sempre és la millor solució. Tingues cura dels teus, de les teves mascotes i de l'entorn. Evita al·lèrgies i respira tranquil. Cíntia Jardineria, telèfon 977 47 45 32 o cintiajardineria.com.
0: Imagina Ràdio, de bon matí.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo Riu és Vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Informa-te'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
5: Si ets professional de la construcció a Materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
6: Escoltàvem fa un moment a Bebe Rexha amb New Religion i ara la música d'Oques Gràcies. És La gent que estimo, són les 8:39.

0: ens agraden les tradicions, veritat, a nosaltres. Tradicions com, per exemple, jocs tradicionals. I si a tu també t'agraden els jocs tradicionals, este diumenge tens una cita a Sant Jaume que acull aquest cap de setmana la quarta gala de jocs tradicionals. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a Víctor Baroja. Víctor, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, tu ets el president de la Federació Catalana de Jocs Tradicionals, que això no ho havia dit. I, bueno, anem a parlar d'este diumenge, perquè sí que hi ha una gala, però amb la gala s'acaba la jornada. O sigui que diumenge, jocs tradicionals a Sant Jaume d'Enveja per a tothom, no? Tindrem?
1: Sí, sí. De fet, comencem a celebrar ja el dissabte. Ja comencem a Poblenou del Delta, dins de la festa de Lligallos. Ja fem matí i tarda una plantada de jocs tradicionals. És a dir, la festa ja la comencem, per qui vulgui venir. Dissabte estarem a Lligallos fent jocs tradicionals. I continuem diumenge a Sant Jaume d'Enveja, també amb la plantada de jocs tradicionals, una mica més ampliada, i acabarem, com bé dius, amb la gala, la quarta gala de la Federació de Jocs Tradicionals.
0: Molt bé, la quarta gala, que bueno, hem de dir que els altres anys s'ha organitzat a diferents llocs, no? Bueno, va ser a la Ràpita l'any 23, després a Verdú, a Esterri d'Àneu, i ja torna a Terres de l'Ebre, en este cas, una altra vegada,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no és casualitat que haguessin començat a les Terres de l'Ebre i aquesta quarta gala sigui a les Terres de l'Ebre. Les Terres de l'Ebre han mantingut molt viva la memòria lúdica que diem nosaltres. Els jocs a les Terres de l'Ebre hi són molt presents a tot arreu, des de l'amor, la lluita del Bac, els jocs de carrers i places, no hi ha festa que no hi hagi jocs. Aleshores, doncs, vam començar la Ràpita, vam voltar pel territori i hem tornat a les Terres de l'Ebre. O sigui, no és casualitat que hem fet aquest recorregut.
0: Molt bé. Llavors, pel que fa a jocs tradicionals, jo vull que una dada, si es pot.
1: Sí.
0: Quin és, de tots els que hi ha, perquè n'hi ha molts, però quin és potser aquell que a la gent li crida més l'atenció, participa més... Quins són? Si no en dius només un, no passa res.
1: Sí, no. A veure, és que... Mira, els jocs preferits són aquells que jugaves tu quan eres petit i petita. Que són amb aquells amb els que identifiques, no? Quan la gent veu una ballaruga, una baldufa, o veu unes cordes a saltar, aquell és el primer que crida l'atenció. Ostres, no? Ai sí, que li dic jo. Ai sí, si jo jugava això. Bueno, doncs a partir d'aquí, d'aquest ai sí, doncs anem presentant joc que en alguns territoris són molt coneguts. Clar, aquí a les Terres de l'Ebre, presentar la morra, home, si és la morra, esclar, però presentar la morra al Pirineu, com vam fer l'any passat,
0: claro.
1: Doncs clar, la cosa, ostres, això sorprèn, no? I qui és això, no? I a l'inrevés, o sigui, presentar unes bitlles del Pirineu, presentar-les aquí a les Terres de l'Ebre, doncs, ostres, i què és això, no? És a dir, que jocs que cridin l'atenció, tots, començant pels que un coneix perquè ha jugat de petit a petit, i després, doncs, aquells que, doncs, el que sigui, aquest any i l'any passat vam fer, per exemple, un taller de fabricació d'estels. Clar, quan tornem a omplir un carrer o al costat del riu aquest any d'estels al cel, doncs, ostres, això a la gent li crida molt l'atenció, no? No hi ha un joc, hi ha molts jocs i d'acord amb les vivències personals.
0: Claro, suposo que depèn de la generació, no? I també del lloc on ets, no? Seran uns o uns altres, que al final pues, són jocs arrelats a la tradició d'aquell lloc en concret, no? Al final és una mica així. Vale, després de totes les activitats, no? De tots els jocs que es podran gaudir i que es podran practicar, hi haurà la gala, com dèiem,
1: sí.
0: Que serà el Teatre Municipal de Sant Jaume d'Enveja. Llavors, a la gala, què podrem gaudir? Què es podrà veure a la gala?
1: Sí. A veure, pensem que aquest cap de setmana podem afirmar que Sant Jaume d'Enveja serà la capital catalana europea del joc tradicional. És a dir, que serà el gran esdeveniment al voltant del joc tradicional. La gala va néixer amb la voluntat de reconèixer persones i entitats que han fet coses o estan fent coses pel joc tradicional. Perquè el joc tradicional és una cosa que de molt quotidiana, és el que dèiem abans, tothom hem jugat, de petits i petites, però clar, això està, no direm en perill, però sí que està amenaçat. Hi ha hagut un canvi d'hàbits important, s'ha canviat l'ús del carrer, i malgrat això hi ha hagut gent que han intentat i estan intentant mantenir viva aquest esperit del joc popular, no? Aleshores, volem reconèixer aquesta gent, perquè no és fàcil. En un moment que competim amb les IAs, amb els videojocs, amb els cotxes, reivindicar el carrer com un espai de joc, doncs no és fàcil. Aleshores, la gala va néixer per reconèixer la gent que encara hi creu que el joc tradicional té un espai a la nostra societat.
0: Molt bé. Quanta gent s'espera més o menys este cap de setmana? Perquè serà difícil de comptar, si es pot.
1: Difícil, molt difícil de comptar. Els actes de la plantada de jocs, difícil de comptar, perquè són actes oberts al públic. A Poblenou coincideix amb el Lligallos, a Sant Jaume coincideix amb el Somriu. Vaja, esperem que molta gent.
0: Claro.
1: A la gala sí, la gala l'hem hagut de limitar per coses per qüestions de l'aforament de l'auditori, i tenim aforament d'unes 150 persones previstes, és a dir, que omplim l'auditori, sí.
0: Molt bé, pues jo la veritat crec que ja estaria tot dit, Víctor, però a mi per acabar m'agradaria que enviessis un missatge com per animar la gent per aquest cap de setmana, pues vagi en algun moment, no?, a veure, a viure i a disfrutar d'estos jocs tradicionals.
1: Doncs jo diria que és el moment de veure aquells jocs que ens commouran perquè ens jugaven de petits, les rutlles, els cèrcols. És que cada joc té un nom, que parlàvem abans del territori, que cada joc té un nom segons el territori, no? Doncs veure els cèrcols, les ballarugues, però també veure, hi haurà una trobada de bitlles, birles i mirlos, amb gent de Sant Mateu, gent de Lleida i gent de les Terres de l'Ebre i del Baix Camp. Hi haurà també jocs de carrer, de plaça. Hi haurà cantis, això és molt important. Ve la gent d'Argentona, que fan la festa de l'aixecada del canti, i ens vindran a fer jocs amb cantis i aigua. És aquesta ocasió de compartir, i a més en família.

0: passar una bona estona.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo Bistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
4: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 97 45 60 66.
1: Imma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
1: Imagina. Imagina Radio. De bon matí fins a les 9 i mitja.
2: I de seguida, en no res, arribem a les 9 del matí, arribem a hora punta i hora d'informatiu, i ho fem amb la música de Coldplay, i aquesta es diu Clocks.

0: dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Radio.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
3: Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Les 9 en punt del matí, hora d'informatiu, hora punta i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: L'Aldea del Tebre i la Ràpita posen a prova un sistema per perfeccionar l'alerta i la resposta a l'emergència climàtica.
3: Es tracta d'Argo City, desenvolupat per l'empresa Heights, responsable del sistema Argos amb què treballa el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. L'eina permetrà desplegar i perfeccionar els documents de protecció civil municipals de cada localitat, vincular cada situació de risc a actuacions concretes i alerta de temporals violents amb una antelació de 10 dies a 2 hores. La contractació l'ha fet la Mancomunitat Delta Gestió i és una eina pionera a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.
2: L'Hospital Comarcal d'Amposta i l'Associació Trencaclosques unixen esforços per adaptar l'atenció als infants i joves amb trastorn de l'espectre autista.
3: L'acord permetrà impulsar diferents actuacions adaptades a les necessitats detectades, com la incorporació de pictogrames i altres recursos visuals als espais de l'hospital. Este material pot ajudar els infants amb TEA a anticipar les visites i exploracions mèdiques i reduir l'ansietat davant de l'entorn sanitari. A més, la col·laboració també busca avançar cap a una atenció més accessible, comprensible i confortable per als infants i les seues famílies.
2: I en agenda les nits de Tírica tornen a Alcanar amb 4 dies de música, patrimoni i gastronomia.
3: Des d'avui i fins al 27 de setembre, la Moleta del Remei acollirà la nova edició del festival. Divendres i dissabte concentraran bona part de la programació amb música experimental i electrònica, dansa, poesia, performance i instal·lacions visuals i sonores. Una de les novetats arriba el dissabte amb Gourmet Tírica, amb productes locals, vins, vermut i un tas de vins en àmfora. El programa també inclourà tallers i activitats infantils i es tancarà diumenge amb una visita teatralitzada al jaciment, una conferència sobre les darreres trobades de Sant Jaume d'Alcanar i la presentació del llibre d'Alfredo Pérez, Tíric, el príncep i l'ercabó.
4: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
5: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
4: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
6: Imagina Ràdio.
7: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
2: I bé, Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
3: Avui dijous ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant la jornada, tot i que pot aparèixer algun núvol prim puntual. Les temperatures es mantindran. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 29, 32, 33 i 34 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, Andrea, pues moltes gràcies. Que passes bon dia i fins demà.
3: Molt bon dia.
2: I recorda que si vols seguir estant informat, informada cada hora apunta, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio i si no, a més, també pots connectar-te les 24 hores del dia per ampliar informació a través d'imaginaradio.cat.
8: El teu fill o filla té por d'anar al dentista? Necessites un odontopediatra? Tens una clínica dental especialitzada més a prop del que penses. A Tortosa, Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28.
9: A Amposta, Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197.
8: I a Vinaròs, Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22.
10: I somriu a la vida!

0: fins a les 9 i mitja de Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
2: I escoltem ara la cançó amb la que vam conèixer i va començar a triomfar su. Aquesta es diu Lligar-nos lo teu.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: A mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
3: I marxem ara a l'any 1993 a una cançó que trobarem en l'àlbum August and Everything After. La cançó es diu Mr. Jones i la música ens arriba de la mà dels Counting Crows. Cal dir que amb aquest àlbum els Counting Crows es van, pues, van assolir números 1 i van tenir grandíssims èxits després d'aquest que va ser, podríem dir, el

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: I ara, ràpidament, resultats de sortejos efectuats ahir dimecres. Comencem amb els resultats del trio, que els números van ser el 3, el 2 i el 3. Més coses, perquè a la 6:49 els números de la combinació van ser el 2, el 15, 18, 34, 47 i 49, complementari 48 i reintegrament número 3. Els números de la Bonoloto, l'11, el 23, 28, 34, 37 i 46, complementari el 30 i reintegrament número 3. Finalment, pel que fa al cupó diari de l'11, el número premiat d'ahir dimecres va ser el 60.332 i la sèrie, la número 2.

0: Imagina Ràdio.
1: Fins a les 9:30, de bon matí, a Imagina Ràdio.
2: De seguida recordem el Can't Fight the Moonlight de Liam Rice, però abans escoltem la veu de The Weeknd.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Sabies que el mòbil no és copilot? Quan condueixes, ell es queda al seient del darrere. Distraccions en pantalles després del viatge. Montepío Tortosa. Fem de la seguretat un bon hàbit.
2: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
3: Avi ve la dona per ser molt fort.
4: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
5: Rossend Margalef, la mel de casa.
6: Fatzini, esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini, 977 70 12 57. Fatzini.net.
7: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
0: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina.
1: I de seguida arribem ja a les 9 i mitja del matí. Marxem avui d'aquesta manera. Posem el punt i final al de bon matí avui dijous i ho fem amb la música de Caigo. La cançó es diu Whatever. En només 3 minuts, 9 i mitja, et deixarem 30 minuts de música sense interrupcions. I tu i jo ens trobem demà a les 8. Que passis molt bon dia.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. L'Aldea del Tebre i la Ràpita posen a prova un sistema per perfeccionar l'alerta i la resposta a l'emergència climàtica. Es tracta d'Argo City, desenvolupat per l'empresa Heights, responsable del sistema Argos amb el que treballa el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. L'eina permetrà desplegar i perfeccionar els documents de protecció civil municipals de cada localitat, vincular cada situació de risc a actuacions concretes i alertar dels temporals violents amb una antelació de 10 dies a 2 hores. La contractació l'ha fet la Mancomunitat Delta Gestió i és una eina pionera a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. L'Hospital Comarcal d'Amposta i l'Associació Trencaclosques uneixen esforços per adaptar l'atenció als infants i joves amb trastorn de l'espectre autista. L'acord permetrà impulsar diferents actuacions adaptades a les necessitats detectades, com la incorporació de pictogrames i altres recursos visuals als espais de l'hospital. Este material pot ajudar els infants amb TEA a anticipar les visites i exploracions mèdiques i reduir l'ansietat davant l'entorn sanitari. A més, la col·laboració també busca avançar cap a una atenció més accessible, comprensible i confortable per als infants i les seues famílies. I en agenda, les nits de Tírica tornen al Canà amb 4 dies de música, patrimoni i gastronomia. Des d'avui i fins al 27 de setembre, la Moleta del Remei acollirà la nova edició del festival. Divendres i dissabte concentraran bona part de la programació amb música experimental i electrònica, dansa, poesia, performance i instal·lacions visuals i sonores. Una de les novetats serà el gourmet Tírica dissabte amb producte local, vins, vermut i un tast de vins en àmfora. El programa també inclourà tallers i activitats infantils i es tancarà diumenge amb una visita teatralitzada al jaciment, una conferència sobre les darreres troballes de Sant Jaume d'Alcanar i la presentació del llibre d'Alfredo Pérez, Tírica, el príncep i l'ercabó.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant la jornada, tot i que pot aparèixer algun núvol prim puntual. Les temperatures es mantindran. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 29, 32, 33 i 34 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
2: Aquest diumenge 4 d'octubre la tradició torna a batre a la 36a festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. La batuda a pot és tradicional, la música viva de la xaranga Suc d'Anguila, Guardet lo Cantador, el ball de jotes de les dones de Deltebre, passeja amb carro o viu el teatre amb mercat de 21 botons. Pots gaudir d'una bona experiència dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserva ja la teva taula trucant al 977-26-10-26. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
4: No esperis més i vine a veure l'autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
5: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
6: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info: www.martinezparis.com.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: El pa amb tomat ha de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
2: Hi ha oportunitats que passen de pressa. I d'altres que arriben fins als 120 km en mode elèctric. Descobreix l'Audi Q3 Sportback híbrid endollable a Mercamotor Tortosa. 272 cavalls, acabat interior S-Line i gairebé 10.000 euros de descompte. I a més, compatible amb les ajudes del Pla Auto Plus, amb quotes des de 375 en 83 euros al mes. Unitats disponibles amb entrega immediata. Vine a provar-lo a Audi Mercamotor Tortosa.
3: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
4: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. L'Aldea del Tebre i la Ràpita posen a prova un sistema per perfeccionar l'alerta i la resposta a l'emergència climàtica. Es tracta d'Argos City, desenvolupat per l'empresa Heights, responsable del sistema Argos amb el que treballa el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. L'eina permetrà desplegar i perfeccionar els documents de protecció civil municipals de cada localitat, vincular cada situació de risc a actuacions concretes i alertar dels temporals violents amb una antelació de 10 dies a 2 hores. La contractació l'ha fet la Mancomunitat Delta Gestió i és una eina pionera a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. L'Hospital Comarcal d'Amposta i l'Associació Trencaclosques uneixen esforços per adaptar l'atenció als infants i joves amb trastorn de l'espectre autista. L'acord permetrà impulsar diferents actuacions adaptades a les necessitats detectades, com la incorporació de pictogrames i altres recursos visuals als espais de l'hospital. Este material pot ajudar els infants amb TEA a anticipar les visites i exploracions mèdiques i reduir l'ansietat davant l'entorn sanitari. A més, la col·laboració també busca avançar cap a una atenció més accessible, comprensible i confortable per als infants i les seues famílies. I en agenda, les nits de Tírica tornen a Alcanar amb 4 dies de música, patrimoni i gastronomia. Des d'avui i fins al 27 de setembre, la Moleta del Remei acollirà la nova edició del festival. Divendres i dissabte concentraran bona part de la programació amb música experimental i electrònica, dansa, poesia, performance i instal·lacions visuals i sonores. Una de les novetats serà el gourmet Tírica, dissabte, amb producte local, vins, vermut i un tast de vins en àmfora. El programa també inclourà tallers i activitats infantils i es tancarà diumenge amb una visita teatralitzada al jaciment, una conferència sobre les darreres troballes de Sant Jaume d'Alcanar i la presentació del llibre d'Alfredo Pérez, Tíric, el príncep i l'ercabó. I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant la jornada, tot i que pot aparèixer algun núvol prim puntual. Les temperatures es mantindran. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 29, 32, 33 i 34 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
2: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
3: Si quan penses en reformes et sona així...
4: Obres, obres, obres!
3: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
5: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977. 45 60 66.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys a 20, per alguna cosa serà.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
4: Ai, setembre! S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor, partida Sant Bernabé Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
0: Imagina Ràdio,

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Prop de 500 persones participen a la cursa solidària pels 50 anys de l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta. La cursa va reunir diumenge passat professionals sanitaris, famílies, corredors i caminants en un recorregut de 5 quilòmetres. En la classificació absoluta, Adam Maijó va ser el guanyador amb 17 minuts i 47 segons i Jana Ribes va encapçalar la categoria femenina amb 25 minuts i 15 segons. En la classificació de professionals de l'Institut Català de la Salut Terres de l'Ebre, els guanyadors van ser Arnau Balsó en categoria masculina i Rosmarie Evans en la femenina. La jornada també va incloure un esmorzar saludable, activitats infantils i l'actuació dels clubs. Els diners recaptats amb les inscripcions es destinaran a projectes d'humanització de l'hospital. El Biosfera Terres de l'Ebre Track Park fa un nou pas a l'ampolla. L'informe favorable de carreteres permet reprendre la tramitació urbanística del projecte i portar-lo davant de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre. La iniciativa, impulsada per Multigrupo, preveu una inversió d'uns 25 milions d'euros i la creació de més de 30 llocs de treball directes. El complex inclouria un aparcament segur per a camions, una àrea de descans i un punt d'abastiment amb diferents fonts d'energia. El PSC de l'Ampolla atribueix l'avenç al treball fet des del govern municipal i a les gestions amb els responsables de carreteres. El projecte feia anys que estava aturat i ara reprèn els tràmits urbanístics. I en agenda, la finca de Rabanals acollirà la celebració de la Festa de la Sega de l'Aldea. La jornada estarà oberta a totes les edats i permetrà recuperar les tasques, les eines i la indumentària tradicional vinculades al cultiu de l'arròs. També hi haurà un espai per a nous segadors i segadores, pensat per a qui vulgui descobrir aquesta activitat per primera vegada. La festa combinarà tradició, cultura, gastronomia i música amb l'arròs com a protagonista. L'Ajuntament anima la ciutadania a participar-hi i a portar la vestimenta tradicional de pagès o pagesa. L'objectiu és mantenir vives aquestes tradicions i transmetre-les entre generacions. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel assolellat durant tota la jornada, tot i que transitòriament s'enteranyina pel pas d'alguns núvols. Les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Amposta, 32 a Caseres, 33 a Deltebre i 34 graus a Flix. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Tous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Mama, papa, ja has vist el forn, el pastís ja està.
4: Que bé, quina olor més bona.
5: Així dona gust estar a casa, tots junts.
6: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
7: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
8: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
7: Ara capturen la bellesa.
8: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
7: Tens fins al 2 de novembre.
8: Informa't en amayor.cat
7: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
8: Big Mad Mayor. Construïm territori.
7: Cuidem lo que és nostre.
9: Intensitat. Duresa. Concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Quin Volkswagen encaixa amb tu? Un Polo per moure't cada dia? Un T-Roc per anar una mica més enllà? O un Tiguan per tenir espai per tot? A Volkswagen Mercamotor Tortosa t'ajudem a trobar-lo segons el teu pressupost. Polo des de 150 a 250 euros al mes. I T-Roc, Taigo, Tayron i altres models des de 350 a 450 euros al mes. Tu explica'ns què necessites. Nosaltres busquem el Volkswagen ideal per tu. Volkswagen Mercamotor Tortosa.
3: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
0: Imagina Ràdio.
5: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Prop de 500 persones participen a la cursa solidària pels 50 anys de l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta. La cursa va reunir diumenge passat professionals sanitaris, famílies, corredors i caminants en un recorregut de 5 quilòmetres. En la classificació absoluta, Adam Maijó va ser el guanyador amb 17 minuts i 47 segons i Jana Ribes va encapçalar la categoria femenina amb 25 minuts i 15 segons. En la classificació de professionals de l'Institut Català de la Salut Terres de l'Ebre, els guanyadors van ser Arnau Balsó en categoria masculina i Rosemary Evans en la femenina. La jornada també va incloure un esmorzar saludable, activitats infantils i l'actuació dels clubs. Els diners recaptats amb les inscripcions es destinaran a projectes d'humanització de l'hospital. El Biosfera Terres de l'Ebre Track Park fa un nou pas a l'ampolla. L'informe favorable de carreteres permet reprendre la tramitació urbanística del projecte i portar-lo davant de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre. La iniciativa, impulsada per Multigrupo, preveu una inversió d'uns 25 milions d'euros i la creació de més de 30 llocs de treball directes. El complex inclouria un aparcament segur per a camions, una àrea de descans i un punt d'abastiment amb diferents fonts d'energia. El PSC de l'Ampolla atribueix l'avenç al treball fet des del govern municipal i a les gestions amb els responsables de carreteres. El projecte feia anys que estava aturat i ara reprèn els tràmits urbanístics. I en agenda, la finca de Rabanals acollirà la celebració de la Festa de la Sega de l'Aldea. La jornada estarà oberta a totes les edats i permetrà recuperar les tasques, les eines i la indumentària tradicional vinculades al cultiu de l'arròs. També hi haurà un espai per a nous segadors i segadores, pensat per a qui vulgui descobrir aquesta activitat per primera vegada. La festa combinarà tradició, cultura, gastronomia i música amb l'arròs com a protagonista. L'Ajuntament anima la ciutadania a participar-hi i a portar la vestimenta tradicional de pagès o pagesa. L'objectiu és mantenir vives aquestes tradicions i transmetre-les entre generacions.
2: És temps de tardor. Cíntia Jardineria us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel assolellat durant tota la jornada, tot i que transitòriament s'enteranyina pel pas d'alguns núvols. Les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Amposta, 32 a Caseres, 33 a Deltebre i 34 graus a Flix. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
3: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant 2 anys amb el tractament d'endoteràpia de Cíntia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629 988 566.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
2: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
3: 3 d'octubre. La tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials.
4: Aquest diumenge 4 d'octubre la tradició torna a batre a la 36a festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. La batuda a pot és tradicional, la música viva de la xaranga Suc d'Anguila, Guardet lo Cantador, el ball de jotes de les dones de Deltebre, passeja amb carro o viu el teatre amb mercat de 21 botons. Pots gaudir d'una bona experiència dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserva ja la teva taula trucant al 977-26-1026. Fes Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 2. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Esquerra a Tortosa escull Marc Lleixà com a cap de llista a les eleccions municipals de 2027. Lleixà, única candidata presentada, va rebre el suport unànime de la militància. En els anteriors comicis va ocupar el número 2 de la candidatura republicana i ha avançat que el president de l'executiva local, Xavier Faura, tancarà la llista republicana i que en els pròxims mesos presentarà l'equip de persones que integraran la candidatura. Actualment, Lleixà és alcaldessa de la ciutat des del gener gràcies a l'acord de govern entre Movem, PSC i Esquerra i el suport de la CUP. La Ràpita ha començat a asfaltar una dotzena de carrers, vies i avingudes principals amb un pressupost total d'1,3 milions d'euros. Els treballs s'allargaran fins a mitjan octubre i compten amb el 95% de la inversió que prové de subvencions, mentre que l'aportació municipal és de només el 5%, segons ha informat l'Ajuntament a través d'un comunicat. Han començat pel carrer València i continuaran de manera progressiva per diferents carrers. Aquesta primera fase forma part d'un pla més ampli de millora de la via pública i l'Ajuntament ja treballa en una segona campanya d'asfaltatge prevista abans d'acabar l'any. Una vintena d'activitats, instal·lacions i espectacles completen la programació de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta, el FestiCamp. Del 2 al 4 d'octubre hi haurà propostes de companyies internacionals i espectacles per a tots els públics, on destaca Refugi, de la companyia Manolo Alcántara, que serà l'espectacle inaugural. El festival tancarà l'edició amb Carena, de la companyia La Còrcoles, un espectacle de suspensió i funambulisme. Una altra producció destacada és la d'Uparte, que presentarà Sísifos, on 14 artistes actuaran a la pista combinant circ contemporani i una reflexió sobre els reptes del món actual. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un ambient assolellat, tot i el pas d'algunes bandes de núvols. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Amposta, 32 a Caseres, 33 a Deltebre i 34 graus a Flix. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
2: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
1: Ara capturen la bellesa.
2: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
1: Tens fins al 2 de novembre.
2: Infórmate'n a mayor.cat
1: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
2: Big Mad Mayor. Construïm territori.
1: Cuidem lo que és nostre.
3: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
4: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
5: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
0: Imagina Ràdio,
1: la ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
6: Tu que m'has venut cap per ser tan gana, he de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: Ai, setembre! S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor, partida Sant Bernabé Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
2: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
5: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Esquerra a Tortosa escull Marc Lleixà com a cap de llista a les eleccions municipals de 2027. Lleixà, única candidata presentada, va rebre el suport unànime de la militància. En els anteriors comicis va ocupar el número 2 de la candidatura republicana i ha avançat que el president de l'executiva local, Xavier Faura, tancarà la llista republicana i que en els pròxims mesos presentarà l'equip de persones que integraran la candidatura. Actualment, Lleixà és alcaldessa de la ciutat des del gener gràcies a l'acord de govern entre Movem, PSC i Esquerra i el suport de la CUP. La Ràpita ha començat a asfaltar una dotzena de carrers, vies i avingudes principals amb un pressupost total d'1,3 milions d'euros. Els treballs s'allargaran fins a mitjan octubre i compten amb el 95% de la inversió que prové de subvencions, mentre que l'aportació municipal és de només el 5%, segons ha informat l'Ajuntament a través d'un comunicat. Han començat pel carrer València i continuaran de manera progressiva per diferents carrers. Aquesta primera fase forma part d'un pla més ampli de millora de la via pública i l'Ajuntament ja treballa en una segona campanya d'asfaltatge prevista abans d'acabar l'any. Una vintena d'activitats, instal·lacions i espectacles completen la programació de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta, el Festicam. Del 2 al 4 d'octubre hi haurà propostes de companyies internacionals i espectacles per a tots els públics, on destaca Refugi, de la companyia Manolo Alcántara, que serà l'espectacle inaugural. El festival tancarà l'edició amb Carena, de la companyia La Còrcoles, un espectacle de suspensió i funambulisme. Una altra producció destacada és la d'Uparte, que presentarà Sísifos, on 14 artistes actuaran a la pista combinant circ contemporani i una reflexió sobre els reptes del món actual. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un ambient assolellat, tot i el pas d'algunes bandes de núvols. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Amposta, 32 a Caseres, 33 a Deltebre i 34 graus a Flix. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.

0: Estàs.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
4: No esperis més i vine a veure l'autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
5: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
6: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
5: Ara capturen la bellesa.
6: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
5: Tens fins al 2 de novembre.
6: Informa-te'n a mayor.cat
5: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
6: Big Mad Mayor. Construïm territori.
5: Cuidem lo que és nostre.
7: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball. I l'ordinador... Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo, 977 44 67 17. Altercom 21, tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
1: Imagina Ràdio.

0: ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest diumenge 4 d'octubre la tradició torna a batre a la 36a festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. La batuda a pot és tradicional, la música viva de la xaranga Suc d'Anguila, Guardet lo Cantador, el ball de jotes de les dones de Deltebre, passeja amb carro o viu el teatre amb mercat de 21 botons. Pots gaudir d'una bona experiència dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserva ja la teva taula trucant al 977-26-1026. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
2: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
3: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys a pinta, per alguna cosa serà.
4: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique, socis, a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Prop de 500 persones participen a la cursa solidària pels 50 anys de l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta. La cursa va reunir diumenge passat professionals sanitaris, famílies, corredors i caminants en un recorregut de 5 quilòmetres. En la classificació absoluta, Adam Maijó va ser el guanyador amb 17 minuts i 47 segons i Jana Ribes va encapçalar la categoria

0: femenina en 25 minuts i 15 segons. En la classificació de professionals de l'Institut Català de la Salut Terres de l'Ebre, els guanyadors van ser Arnau Balso en categoria masculina i Rosmarie Evans en la femenina. La jornada també va incloure un esmorzar saludable, activitats infantils i l'actuació dels clubs. Els diners recaptats amb les inscripcions es destinaran a projectes d'humanització de l'hospital. El Biosfera Terres de l'Ebre Trackpack fa un nou pas a l'ampolla. L'informe favorable de carreteres permet reprendre la tramitació urbanística del projecte i portar-lo davant de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre. La iniciativa, impulsada per Multigrupo, preveu una inversió d'uns 25 milions d'euros i la creació de més de 30 llocs de treball directes. El complex inclouria un aparcament segur per a camions, una àrea de descans i un punt d'abastiment amb diferents fonts d'energia. El PSC de l'Ampolla atribueix l'avenç al treball fet des del govern municipal i a les gestions amb els responsables de carreteres. El projecte feia anys que estava aturat i ara reprèn els tràmits urbanístics. I en agenda, la finca de Rabanals acollirà la celebració de la Festa de la Sega de l'Aldea. La jornada estarà oberta a totes les edats i permetrà recuperar les tasques, les eines i la indumentària tradicional vinculades al cultiu de l'arròs. També hi haurà un espai per a nous segadors i segadores, pensat per a qui vulgui descobrir aquesta activitat per primera vegada. La festa combinarà tradició, cultura, gastronomia i música amb l'arròs com a protagonista. L'Ajuntament anima la ciutadania a participar-hi i a portar la vestimenta tradicional de pagès o pagesa. L'objectiu és mantenir vives aquestes tradicions i transmetre-les entre generacions. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel assolellat durant tota la jornada, tot i que transitòriament s'enteranyina pel pas d'alguns núvols. Les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Amposta, 32 a Caseres, 33 a Deltebre i 34 graus a Flix. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
1: Imagina. Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Infórmate a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor, construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Picà i Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Picà i Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
5: Conduir amb prudència és cuidar-te a tu i als que t'envolten. Recorda, respecta sempre la distància de seguretat i evita distraccions al volant. La seguretat viària és responsabilitat de tothom. Montepío Tortosa, al teu costat, dins i fora de la carretera.
6: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
1: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo Bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
5: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
6: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autofòrum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
7: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
8: Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Prop de 500 persones participen a la cursa solidària pels 50 anys de l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta. La cursa va reunir diumenge passat professionals sanitaris, famílies, corredors i caminants en un recorregut de 5 quilòmetres. En la classificació absoluta, Adam Maijó va ser el guanyador amb 17 minuts i 47 segons i Jana Ribes va encapçalar la categoria femenina amb 25 minuts i 15 segons. En la classificació de professionals de l'Institut Català de la Salut Terres de l'Ebre, els guanyadors van ser Arnau Balso en categoria masculina i Rosmarie Evans en la femenina. La jornada també va incloure un esmorzar saludable, activitats infantils i l'actuació dels clubs. Els diners recaptats amb les inscripcions es destinaran a projectes d'humanització de l'hospital. El Biosfera Terres de l'Ebre Track Park fa un nou pas a l'Ampolla. L'informe favorable de carreteres permet reprendre la tramitació urbanística del projecte i portar-lo davant de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre.

0: iniciativa impulsada per Multigrupo preveu una inversió d'uns 25 milions d'euros i la creació de més de 30 llocs de treball directes. El complex inclouria un aparcament segur per a camions, una àrea de descans i un punt d'abastiment amb diferents fonts d'energia. El PSC de l'Ampolla atribueix l'avenç al treball fet des del govern municipal i a les gestions amb els responsables de carreteres. El projecte feia anys que estava aturat i ara reprèn els tràmits urbanístics. I en agenda, la finca de Rabanals acollirà la celebració de la Festa de la Sega de l'Aldea. La jornada estarà oberta a totes les edats i permetrà recuperar les tasques, les eines i la indumentària tradicional vinculades al cultiu de l'arròs. També hi haurà un espai per a nous segadors i segadores, pensat per a qui vulgui descobrir aquesta activitat per primera vegada. La festa combinarà tradició, cultura, gastronomia i música amb l'arròs com a protagonista. L'Ajuntament anima la ciutadania a participar-hi i a portar la vestimenta tradicional de pagès o pagesa. L'objectiu és mantenir vives aquestes tradicions i transmetre-les entre generacions. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel assolellat durant tota la jornada, tot i que transitòriament s'enteranyina pel pas d'alguns núvols. Les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Amposta, 32 a Caseres, 33 a Deltebre i 34 graus a Flix. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Carpaccio de tonyina roja amb soia, ravioli de salmó salvatge, calamars a la romana amb maionesa de soia, tàrtar de guaio cimental de la finca, ou potser amb crema de bolets i foie d'ànec, sorbet de llimona i turbot al forn amb patates panadera. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
4: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
5: Hi ha oportunitats que passen de pressa i d'altres que arriben fins als 120 km en mode elèctric. Descobreix l'Audi Q3 Sportback híbrid endollable a Mercamotor Tortosa. 272 cavalls, acabat interior S-Line i gairebé 10.000 euros de descompte. I a més, compatible amb les ajudes del Pla Auto Plus, amb quotes des de 375 en 83 euros al mes. Unitats disponibles amb entrega immediata. Vine a provar-lo a Audi Mercamotor Tortosa.
6: 3 d'octubre. La tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Esquerra a Tortosa escull Marc Lleixà com a cap de llista a les eleccions municipals de 2027. Lleixà, única candidata presentada, va rebre el suport unànime de la militància. En els anteriors comicis va ocupar el número 2 de la candidatura republicana i ha avançat que el president de l'executiva local, Xavier Faura, tancarà la llista republicana i que en els pròxims mesos presentarà l'equip de persones que integraran la candidatura. Actualment, Lleixà és alcaldessa de la ciutat des del gener gràcies a l'acord de govern entre Movem, PSC i Esquerra i el suport de la CUP. La Ràpita ha començat a asfaltar una dotzena de carrers, vies i avingudes principals amb un pressupost total d'1,3 milions d'euros. Els treballs s'allargaran fins a mitjan octubre i compten amb el 95% de la inversió que prové de subvencions, mentre que l'aportació municipal és de només el 5%, segons ha informat l'Ajuntament a través d'un comunicat. Han començat pel carrer València i continuaran de manera progressiva per diferents carrers. Aquesta primera fase forma part d'un pla més ampli de millora de la via pública i l'Ajuntament ja treballa en una segona campanya d'asfaltatge prevista abans d'acabar l'any. Una vintena d'activitats, instal·lacions

0: i espectacles completen la programació de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta, el FestiCamp. Del 2 al 4 d'octubre hi haurà propostes de companyies internacionals i espectacles per a tots els públics, on destaca Refugi, de la companyia Manolo Alcántara, que serà l'espectacle inaugural. El festival tancarà l'edició amb Carena, de la companyia La Còrcoles, un espectacle de suspensió i funambulisme. Una altra producció destacada és la d'Uparte, que presentarà Sísifos, on 14 artistes actuaran a la pista combinant circ contemporani i una reflexió sobre els reptes del món actual. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un ambient assolellat en general i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà divendres també tindrem un ambient assolellat durant tot el dia amb algun interval de núvols. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran, especialment la màxima. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu Happy Cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fatxini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatxini. 977 70 12 57. Fatxini.net.
2: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
3: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Esquerra a Tortosa escull Marc Lleixà com a cap de llista a les eleccions municipals de 2027. Lleixà, única candidata presentada, va rebre el suport unànime de la militància. En els anteriors comicis va ocupar el número 2 de la candidatura republicana i ha avançat que el president de l'executiva local, Xavier Faura, tancarà la llista republicana i que en els pròxims mesos presentarà l'equip de persones que integraran la candidatura. Actualment, Lleixà és alcaldessa de la ciutat des del gener gràcies a l'acord de govern entre Movem, PSC i Esquerra i el suport de la CUP. La Ràpita ha començat a asfaltar una dotzena de carrers, vies i avingudes principals amb un pressupost total d'1,3 milions d'euros. Els treballs s'allargaran fins a mitjan octubre i compten amb el 95% de la inversió que prové de subvencions, mentre que l'aportació municipal és de només el 5%, segons ha informat l'Ajuntament a través d'un comunicat. Han començat pel carrer València i continuaran de manera progressiva per diferents carrers. Aquesta primera fase forma part d'un pla més ampli de millora de la via pública i l'Ajuntament ja treballa en una segona campanya d'asfaltatge prevista abans d'acabar l'any. Una vintena d'activitats, instal·lacions i espectacles completen la programació de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta, el FestiCam. Del 2 al 4 d'octubre hi haurà propostes de companyies internacionals i espectacles per a tots els públics, on destaca Refugi, de la companyia Manolo Alcántara, que serà l'espectacle inaugural. El festival tancarà l'edició amb Carena, de la companyia La Còrcoles, un espectacle de suspensió i funambulisme. Una altra producció destacada és la d'Uparte, que presentarà 6

0: Sifós, on 14 artistes actuaran a la pista combinant circ contemporani i una reflexió sobre els reptes del món actual. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un ambient assolellat en general i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà divendres, també tindrem un ambient assolellat durant tot el dia amb algun interval de núvols. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran, especialment la màxima. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.
2: Imagina. Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
4: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
5: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
4: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
5: Tot el que imagines al millor preu.
4: Vic Magmajor.
5: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
6: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
7: Ai, setembre! S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor, partida Sant Bernabé Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.

Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'operació de les parpelles aconsegueix donar llum a la mirada sense canviar l'expressió. Es realitza amb anestèsia local i sense ingrés hospitalari.
2: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb estrella verda i VIP gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Quin Volkswagen encaixa amb tu? Un Polo per moure't cada dia? Un T-Roc per anar una mica més enllà? O un Tiguan per tenir espai per tot? A Volkswagen Mercamotor Tortosa t'ajudem a trobar-lo segons el teu pressupost. Polo des de 150 a 250 euros al mes. I T-Roc, Taigo, Tayron i altres models des de 350 a 450 euros al mes. Tu explica'ns què necessites. Nosaltres busquem el Volkswagen ideal per tu. Volkswagen Mercamotor Tortosa.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
6: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 8. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Reviscolà Cultura Líder crea una xarxa cultural entre les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló. La iniciativa es va presentar a Penarroja de Tastavins amb més d'un centenar de participants i preveu mantenir la xarxa de cooperació fins al 2028. Un dels primers resultats de Reviscolà és un directori cultural que reuneix artistes, associacions i altres agents de les 12 comarques participants. Els impulsors expliquen que l'objectiu és facilitar noves col·laboracions, espais de programació i connexions entre creadors i públics. Durant la jornada també es van abordar les dificultats de finançament i la necessitat de coordinar les polítiques culturals més enllà de les fronteres administratives. Calabuig diu que si es confirma l'interès empresarial enorme en el corredor mediterrani, caldran millores en 20 anys. El comissionat del govern espanyol per al corredor mediterrani, Josep Calabuig, considera que caldrà parlar de la renovació i ampliació d'aquest eix durant els pròxims anys per fer front a un increment del volum de transport de mercaderies amb tren. Segons ha declarat, si l'interès es concreta en actuacions reals de les empreses i comença a utilitzar-se massivament el corredor, evidentment, en un termini de 20-25 anys, haurem de pensar en noves millores. I ha reconegut que el pes actual del transport ferroviari de mercaderies no arriba al 4% a l'Estat. Quatre dècades després que es posés sobre la taula, el responsable estatal ha refermat el compromís que el corredor quedi enllestit el pròxim 2030. La dolça tardor torna a Horta de Sant Joan els dies 3 i 4 d'octubre amb gastronomia, cultura i activitats familiars a la plaça de l'Església. La programació començarà dissabte al vespre amb la 8a Fira de Tapes i Vins amenitzada pel DJ Lao. Diumenge, la jornada arrencarà amb una trobada de cotxes clàssics i al migdia s'inaugurarà oficialment la fira. A la tarda hi haurà el taller infantil, el rebost de les trementinaires i l'espectacle Transhumància. La programació acabarà amb un berenar popular i el final de festa. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un ambient assolellat en general i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà divendres també tindrem un ambient assolellat durant tot el dia amb algun interval de núvols. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran, especialment la màxima.

0: I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Tous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Si quan penses en reformes et sona així...
5: Obres, obres, obres!
4: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
6: A EDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
7: Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.
9: Squirrel, use a sexy motherfucker.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
2: Aquest diumenge 4 d'octubre la tradició torna a batre a la 36a festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. La batuda a pot és tradicional, la música viva de la xaranga Suc d'Anguila, Guardet lo Cantador, el ball de jotes de les dones de Deltebre, passeja amb carro o viu el teatre amb mercat de 21 botons. Pots gaudir d'una bona experiència dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserva ja la teva taula trucant al 977 26 10 26. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
3: Hi ha receptes que funcionen i d'altres que es recorden. Quin és el secret?
4: L'oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
3: Un oli que no només acompanya, sinó que transforma, que realça els sabors, aporta equilibri i dona personalitat a cada plat.
4: El que per alguns és un ingredient, per a nosaltres és el secret de la recepta. El toc que ho canvia tot.
3: Elaborat amb les varietats morro de Sevillanca i Farga, és l'essència d'un territori i d'una manera de fer.
4: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
4: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
3: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
5: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
0: Imagina Ràdio, la millor música per sentir-se bé.

0: just a shoulder to lean on. Someone to tell you it'll all work out alright. Don't let him steal your...
1: Són les 9.
2: Les notícies amb Roger Franquet.
3: Bona nit. Reviscolà, cultura líder, crea una xarxa cultural entre les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló. La iniciativa es va presentar a Penarroja de Tastavins amb més d'un centenar de participants i preveu mantenir la xarxa de cooperació fins al 2028. Un dels primers resultats de Reviscolà és un directori cultural que reuneix artistes, associacions i altres agents de les 12 comarques participants. Els impulsors expliquen que l'objectiu és facilitar noves col·laboracions, espais de programació i connexions entre creadors i públics. Durant la jornada també es van abordar les dificultats de finançament i la necessitat de coordinar les polítiques culturals més enllà de les fronteres administratives. Calabuig diu que si es confirma l'interès empresarial enorme en el corredor mediterrani, caldran millores en 20 anys. El comissionat del govern espanyol per al corredor mediterrani, Josep Calabuig, considera que caldrà parlar de la renovació i ampliació d'aquest eix durant els pròxims anys per fer front a un increment del volum de transport de mercaderies amb tren. Segons ha declarat, si l'interès es concreta en actuacions reals de les empreses i comença a utilitzar-se massivament el corredor, evidentment, en un termini de 20-25 anys, haurem de pensar en noves millores. I ha reconegut que el pes actual del transport ferroviari de mercaderies no arriba al 4% a l'Estat. Quatre dècades després que es posés sobre la taula, el responsable estatal ha refermat el compromís que el corredor quedi enllestit el pròxim 2030. La dolça tardor torna a Horta de Sant Joan els dies 3 i 4 d'octubre amb gastronomia, cultura i activitats familiars a la plaça de l'Església. La programació començarà dissabte al vespre amb la 8ª Fira de Tapes i Vins amenitzada pel DJ Lao. Diumenge, la jornada arrencarà amb una trobada de cotxes clàssics i al migdia s'inaugurarà oficialment la fira. A la tarda hi haurà el taller infantil, el rebost de les trementinaires i l'espectacle Transhumància. La programació acabarà amb un berenar popular i el final de festa. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un ambient assolellat en general i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà divendres també tindrem un ambient assolellat durant tot el dia amb algun interval de núvols. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran, especialment la màxima. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
2: Imagina Radio

0: Cause you drive me up the wall. You're a regular original, know-it-all.
1: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Reviscolà, cultura líder, crea una xarxa cultural entre les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló. La iniciativa es va presentar a Penarroja de Tastavins amb més d'un centenar de participants i preveu mantenir la xarxa de cooperació fins al 2028. Un dels primers resultats de Reviscolà és un directori cultural que reuneix artistes, associacions i altres agents de les 12 comarques participants. Els impulsors expliquen que l'objectiu és facilitar noves col·laboracions, espais de programació i connexions entre creadors i públics. Durant la jornada també es van abordar les dificultats de finançament i la necessitat de coordinar les polítiques culturals més enllà de les fronteres administratives. Calabuig diu que si es confirma l'interès empresarial enorme en el corredor mediterrani, caldran millores en 20 anys. El comissionat del govern espanyol per al corredor mediterrani, Josep Calabuig, considera que caldrà parlar de la renovació i ampliació d'aquest eix durant els pròxims anys per fer front a un increment del volum de transport de mercaderies amb tren. Segons ha declarat, si l'interès es concreta en actuacions reals de les empreses i comença a utilitzar-se massivament el corredor, evidentment, en un termini de 20-25 anys, haurem de pensar en noves millores. I ha reconegut que el pes actual del transport ferroviari de mercaderies no arriba al 4% a l'estat. Quatre dècades després que es posés sobre la taula, el responsable estatal ha refermat el compromís que el corredor quedi enllestit el pròxim 2030. La dolça tardor torna a Horta de Sant Joan els dies 3 i 4 d'octubre amb gastronomia, cultura i activitats familiars a la plaça de l'Església. La programació començarà dissabte al vespre amb la 8a Fira de Tapes i Vins amenitzada pel DJ Lao. Diumenge, la jornada arrencarà amb una trobada de cotxes clàssics i al migdia s'inaugurarà oficialment la fira. A la tarda hi haurà el taller infantil, el rebost de les trementinaires i l'espectacle Transhumància. La programació acabarà amb un berenar popular i el final de festa. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un ambient assolellat en general i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà divendres també tindrem un ambient assolellat durant tot el dia amb algun interval de núvols. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran, especialment la màxima. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
1: Imagina Radio.

get up.

0: Imagina Radio.
1: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menhir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat.